0: Vos atleis RTRE Jennifer Jaulas 6. Che avies sport preferiu? Forza I cun skis, vienda I cun velo? Ne fidais sport ein in union, da balapai, tennis, ne fa gimnastica? Klar è la Svizzera in tiara fech sportiva. Quai de Mussel neif studi Sport Schweiz 2026 de Ljuvetfezi Federal de Sport. Varge la miasa data de la populaziun fo pleres edes a diamna sport, per incontra di angisiat per cien, cels fecin in somenuit sport. Els sports che deviantan ple populars tir Svizzers a Svizzeres zen el trenamain de forza ed el yoga. Els sports ple pauc populars, bala maun, atletica leiva, I cun canu sfunza a navigar a vela. La motivaziun de sumontà, la sanadat, la fitness, el plajai de sumontà, l'experiencia a la natira. Klar. Schins vi vain in a schi biala tiara cun quelm salax sai bun mein klar, cins vo bugen o de viert per samunta. Se antre la siat prendinus au nignede sot la marella, als resultats de quai studi de sport.
1: Ina bella mesemna

on you. Vostat leiser ter ein ferm 6 minutas seilas och. Per l'empremia d'insomma o ina cantadura da pial stira dalla Africa, survenu ina steila a Hollywood al Walk of Fame.

Miss California da Dante Thomas a Pras. Novitats ein da per tot al radio, si telefonin, alles medie sociales, alla televisiun, a perfin sin visurs el bus. Tutina evitation adina de pli persunas, novitats evolven les al dies adeles. In Svizzera consumescht noch in Studie aktuell del FÖG, al Center de Recerche per la Publicitat e la Societat, buna mein mincia seconda persona de rar nien summen gines Novitats. Ad exakt per quai vai e la Marella, che vus udis oz, quella pren, sot la Marella quei fenomen cu l'experte de medias e per scrutada de comunicazion de la scolauta specializzata del Grischun, Johanna Burger. E vegn meraus in quei svilup a la montada de las medias e la societat de dots udis uscau, ne venda la mesa. Súbeme la radio.